Aquests són els nostres consells. Arrencar el cotxe si ven. Si el vostre cotxe no dorm dins el garatge, és que segur que si ven tingueu dificultats per arrencar. Ho podeu solucionar amb aquest remei tan senzill. Abans d'arrencar-lo, connecteu un minut la ràdio o enceneu els llums. Així se despertarà la bateria i aconseguireu posar-lo en marxa sense dificultats.

coneguem les nostres dites i refranys. De mal de mor, els metges no en curen. Cal donar temps per passar un desengany amorós.

0: dona Paquita de Palma.
1: Som en Pep de Sant Cervera.
2: Som en Pep Tavi i Gomila de Montserrat.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Penjadors de cuina. Bulliu-los un minut a foc suau i després fregueu la ventosa amb alcohol i llet. Així el penjador no tornarà a caure i els pedaços de cuina estaran sempre en el seu lloc.

coneguem les nostres dites i refranys. Saigo i es foc només juguen a un joc. Significa que són dos elements perillosos i difícils de vèncer.

0: Dona Maria d'Escoll.
1: I Dona Maria de Llumajor.
2: Dona Maria Magdalena de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Hola, què tal? Soc en Diango. Us envio un salut molt carinyós, molt afectuós i que ho passeu molt bé. Una abraçada.

Aquests són els nostres consells. Sense mal alè. Quan mengeu ceba o all i oli, evitareu el mal alè rovegant un parell de grans de cafè o unes fulles de jove verd.

coneguem les nostres dites i refranys. Beure molt i anar dret és raret. Significa que és molt difícil que no se perdi el control qui bou amb excés.

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Bartomeu Barceló S.A.
1: Eran tiempos de Sonny Crockett, Ferrari blanco y traje beige. 2 de octubre del año 90. De aquella noche poco se cuenta.

Bon dia, estimat Manu. Espero que hagis passat un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot cada dia. Escolta, amb música ni tampoc queda curt ni curta. Escolta, amb ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimat amic.

Aquests són els nostres consells. Ungles fortes. Evitareu que se rompin amb freqüència si seguiu aquest remei casolà. Se tracta d'aplicar cada dia una gota de suc de llimona damunt cada ungla. Després d'un minut, aclariu amb aigua.

coneguem les nostres dites i refranys. Quan es ve es vengut, et seny es perdut. Una vegada aconseguit allò que se desitja, se fan coses que abans s'havien rebutjat per injustes o per dolentes.

0: altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A, amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Baixa A. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
3: Som en Pedro, de Campanat.
4: Soy Candela, de Calamillor.
5: Son Nadal de Llumajor.
6: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí, feta per la gent d'aquí.
7: Ràdio Murta.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Ué, ja som en Tomeu Penya. I vull donar una abraçada a una ferrada, el que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, nananana, que escolten Ràdio Murta. I demano també. I els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta. La maneta hi va, que xuta. Salut i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.

0: Som en Toni Frontera.
1: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això mos ho hauríem de fer mirar, perquè això de ser enamorament és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... bueno, que passis un bon dia. De part d'en Toni Frontera.

0: per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps. Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
2: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
3: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com.
1: Aquests són els nostres consells. Mal de caps. Perquè el mal de cap, sobretot el causat per la tensió nerviosa, mescleu el suc d'una llimona amb un poc de sal. Banyeu una gasa amb aquesta mescla i la vos col·loqueu en el front.

Bon dia, som en Joan Miquel Oliver, d'Antònia Font, i som aquí per donar molts anys a Ràdio Murta, que ja n'ha fet 25, i m'ho ha acompanyat amb música i moltes més coses durant tots aquests anys. Així que, molts anys, Ràdio Murta, i que en pugueu fer 25 més. Salut! De gust que s'acaba. Punt i principi de viure sense tu.

Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.
2: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualant.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Base Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Base Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas,
2: jo, l'Esperança Surador,
3: i jo, la Marga Pocoví, i juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Biel Tou,
4: vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
5: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.

0: A que a lo millor hay un lloc on el fot xerra i se quan respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brases enceses, quan sucosa i aquella loreta que te teu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
1: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 65 0304. Tomeu Barceló S.A.

0: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Piment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
1: En Baleares, miles de casas de campo y pequeñas urbanizaciones solo pueden tener internet lento e inestable. Una conexión a internet que produce cortes y lentitud. Pero existe una tecnología inalámbrica que en Iberred llevamos instalando desde el 2007 con más de 26.000 instalaciones. La tecnología WiMAX, instalada por Iberred, da internet de alta velocidad a las casas de campo y residencia de fuera de núcleos urbanos. Más información en nuestras oficinas, en iberred.es o en el 971078103. Iberred, especializados en llevar internet donde otros no llegan.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

0: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.

0: Este verano descubre el plan más divertido de Mallorca. Nueva excursión a la espectacular costa norte de la isla. Sube a bordo de barcos azules y disfruta de un paseo desde el puerto de Sóller con parada para bañarte y deslizarte por el tobogán acuático. Lánzate al Mediterráneo, nada en aguas cristalinas y vive el mar. Reserva ya en barcoscalobra.com.
1: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

0: Uf, cine chiolo, i avui què fem?
1: Pues fàcil, mon anant cap a Hidropark.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, en diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidropark Alcudi, això és que a teva.
2: Ok, Travel Marruecos, la aventura continúa. Estamos en

0: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí. Chip Chap, Chip Chap.
1: Amb molt de gust jo vos vull contar una història, perquè la duc ben fresca dins la memòria. Això

Uep, ja som en Tomeu Penya i vull donar una abraçada a una ferrada, lo que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, nananana, que escolten Ràdio Murta. I demano també, i els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta. La maneta hi va, que xuta. Salut i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.

0: Sona'm de tota manera lladó de fa la nit.
1: Anna Mari, vols demanar com?
2: Hola, som en Toni d'aquí de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Allà a Llaotza, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
3: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
4: I jo som en Biel Tous, som els cantants de l'Orquestra Oasis.
3: Vos volem anunciar que dijous, dia 6 d'agost, a les 12 del vespre, a la plaça Conqueridor d'Artà, podreu gaudir d'un espectacle únic amb l'Orquestra Oasis Big Band, amb 15 músics en escena. Veniu a ballar, cantar i gaudir amb les cançons de l'Orquestra Oasis Big Band. Vos hi esperam. Organitza i patrocina Ajuntament d'Artà i tot espectacle.

0: Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Són Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Són Mut Nou, camí d'Espelme, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Són Mut Nou, t'hi esperam.
1: Atención, ven a Marineland y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en marineland.es y utiliza el código promocional MMABaleas26. Recuerda MMABaleas26 y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
2: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbet Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident. Gian Matías y Miquel Nou presenta todos los sábados noche música en vivo con Roberto Coll, live music, line dance, gran pista de baile con todas las modalidades de baile, buffet libre. Información y reservas al 971-42-73-20.
3: Hola, hola, Ràdio Murta, què tal? Som en Llatza Méndez, vos vull fer arribar la meva més sincera felicitació. Molt d'anys, molta salut radiofònica. Adeu, adeu, adeu, adeu.

0: Estimats oients de Ràdio Murga, som Marisa Rojas,
1: jo, Esperança Sorella,
2: i jo, Anna Marga Pocoví, i juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Biel Tou,
3: vos convidam al nostre concert Divas, amb Veu de Dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
4: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.
5: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11 y 45 de la noche. Que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629 31 25 64.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
4: ¿Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

Aquests són els nostres consells. Ni rastre de grasa. Quan tingueu taques de grasa a les rajoles de la cuina, fregueu-les amb un pedaç banyat amb alcohol de cremar. Les eliminareu totes.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Ràdio Murta. Obert per vacacions. Vacacions.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Atención, esto le interesa. Escuche, escuche. Can Jaume, multiservicios y mantenimiento. Les ofrece los mejores servicios en obras y reformas, fontanería, atascos, pintura, descalcificaciones, montaje de termos Bosch, mantenimiento de jardines. Infórmese al teléfono 871-61-1895. 871-61-1895. Desde 1992, en calle Cotlliure 5 de Palma, Can Jaume, multiservicios y mantenimiento.
2: Molt bon dia a tots els seguidors de Ràdio Murta.
3: Soc en Pau Piqué.
2: A tots els amics de Manu Blanco, bon dia a tothom i celebreu el dia amb mi.

coneguem les nostres dites i refrains. No t'alabis que no acabis. No alabar-se d'haver fet una cosa bé fins que la tinguem acabada.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
3: Som en Jaume, vinga.
4: No me deixis que et llum allò. Som de Maria, de Maracop.
5: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
1: El pròxim 12 d'agost, Mallorca viurà un dels esdeveniments astronòmics més importants dels darrers anys. L'illa es convertirà en un dels principals punts d'observació de l'eclipsi solar i s'espera l'arribada de milers de residents i visitants per gaudir d'aquest fenomen únic. Per garantir que aquesta jornada es desenvolupi en total normalitat, l'Ajuntament

0: persones que ens visiten podran gaudir d'un fenomen que fa 100 anys que no se produeix i que, a més, mos posiciona a nivell mundial perquè és un dels millors puestos de tot el món per veure-ho. A partir d'aquí, les administracions tenim moltes responsabilitats perquè hi haurà moltíssima gent, molt de resident que voldrà veure aquest fenomen des de puestos en particular i moltes persones que ens visiten que han vengut a posta precisament per veure aquest fenomen. I és per això que, actuant en responsabilitat, hem muntat un dispositiu sense precedents per fer que des de la Playa de Palma, que és una d'aquestes zones habilitades per poder veure aquest fenomen, tothom ho pugui gaudir en total tranquil·litat, en total seguretat i sense cap tipus de problema.
1: Entenc que pues, fa moltes setmanes que l'Ajuntament de Palma prepara aquest dispositiu que vostè ha dit. Quina ha estat la principal prioritat?
0: Sí, fa mesos que fem feina amb aquest dispositiu perquè a Palma tenim tres infraestructures que són crítiques. Una és l'Hospital de Son Espases, l'altra és l'Hospital de Son Jatze i l'altra són l'Aeroport de Palma. Són tres infraestructures que no se poden detenir ni un minut i, per tant, sempre prioritzant aquestes tres infraestructures, nosaltres hem organitzat un dispositiu que el que fa és permetre que si qualque persona té una urgència i necessita anar a l'hospital pugui anar sense cap tipus de col·lapse o si una persona ha d'agafar un vol, que el pugui agafar sense cap tipus de problema. Perquè si ens imaginem un cas on una persona no pugui arribar en el seu vol, no passa res, però si són 2.000 o 3.000 persones que un dia 12 d'agost no poguessin agafar el seu vol, tindríem un problema com a societat. I si una persona li pegués un atac en el cor i no pogués arribar a un hospital per un fenomen, també seria un drama per a aquesta societat. I amb aquesta intenció és per en el que hem fet aquest dispositiu i tot envolta aquest dispositiu.
1: Xavier, també s'espera una gran afluència de persones a diferents punts de Mallorca. Quines recomanacions faríeu a tots aquells que vulguin sortir a observar l'eclipse?
0: Pues les recomanacions són que agafin transport públic, primer. Segon, que siguin conscients de totes les restriccions que hi ha per tots els cotxes particulars, perquè així seran conscients de que si se fiquen a dins un cotxe per anar fins a la Playa de Palma, el més probable és que no arribin a la Playa de Palma, o no aparquin, o no puguin veure l'eclipse, i per tant, és la primera de les grans recomanacions, i la segona és corresponsabilitat. A la Platja de Palma esperàvem en torn a 70.000 persones, i amb aquesta xifra el que necessitem és que tothom sigui responsable, que tothom sigui cívic, que no hi entri vidres a dins l'arena, que no posin aparells de música estrident perquè és innecessari, que no s'ho puguin tendar i segon com. Per tant, el que demanem és controlar la responsabilitat per veure l'eclipsi i que l'endemà la notícia sigui que l'eclipsi està preciós.
1: Que segurament és la notícia que tindrà. Jo volia saber que si el pròxim 12 d'agost tot transcorre tal com està previst, que no ho dubtem, què significarà per vostè que aquest dispositiu hagi estat tot un èxit?
0: Bé, lo preciós i lo guapo de dispositius és que l'endemà ningú en xerri. I, per tant, aquest és el nostre objectiu. S'ha preparat amb molta cautela, amb molta responsabilitat, amb aquest objectiu que li dic, i és que l'endemà les notícies únicament siguin que l'eclipse se va veure perfectament des de Mallorca i que Mallorca va transcorrer sense cap tipus de problema.
1: Li agradaria destacar, Xavier, algo rellevant, alguna cosa rellevant?
0: Sí, en particular a la Platja de Palma hi haurà restriccions des de les 8 de matí fins a les 12 de matí a totes les entrades a la Platja de Palma, que només estarà per als veïnats, i a partir de les 12 de migdia els veïnats i persones que tinguin reserva en els diferents hotels i els treballadors el que hauran de fer és arribar fins a la rotonda d'Espillerí per després entrar per un vial que estarà sense cap tipus de tràfic perquè estarà teat tota la Platja de Palma. Per tant, només que tots els ciutadans sàpiguen que per arribar a la Platja de Palma és necessari venir en transport públic.
1: I ja veiem que realment un esdeveniment excepcional requereix també una planificació excepcional. El pròxim 12 d'agost veurem el resultat de setmanes de feina i de coordinació perquè Mallorca pugui viure aquesta jornada amb la màxima seguretat i normalitat. Moltes gràcies a Xavier Bonet per haver-nos acompanyat avui aquí a la nostra ràdio.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder-ho contar.
1: Mil gràcies i ens sentim la setmana que ve.
0: Gràcies.
2: I fins aquí tota l'actualitat de la teva ciutat. Més informació al web palma.es.
3: El verano empieza con Abarcas Mibo. Visita cualquiera de sus 6 tiendas en Menorca y descubre la auténtica tradición menorquina.

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tasteu també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

coneguem les nostres dites i refranys. Parlar es bou i diguer mu. Es diu per censurar una opinió de persona desentesa en l'assumpte que se trata i de la qual no se n'havia demanat parer.

0: Radio Murta, obert per vacacions.
1: Vacaciones de verano para mí.
2: I com que quan s'asa no té set, l'amos per de més que xiuli, d'altres món anava, ara que ven Ripoll. Bona!

0: Cobre Tres Globs. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua Tres Globs.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: escric des d'Inca i el meu nom és Miquel Seguicases.
1: Un senyor Morell de Rubí.
2: Amb en Gabriel Sagui teníem jo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Biel Tous.
0: Bueno, i enviem una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients...
1: De Manu Blanco.
0: De Ràdio Murta.
1: Això mateix. Besitos.

0: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
1: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
0: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A. Amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero. Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

Aquests són els nostres consells. Estrenar sabates sense por. A vegades, les sabates noves són tot un sofriment pels peus, perquè no vos facin mal, poseu-los dins una bossa de plàstic i dins el congelador un parell d'hores. Els atreis i els vos poreu tot d'una. Vos quedaran perfectes.

0: Som en Jaume de Sant Eugeni.
1: Som la Maria de Santa Maria Lida.
2: Som Isabel Anna de Sarracó.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Tan girava el món com ha fet sempre. Gira el món i gira per l'espai que els meus ulls miren.

Cuinem amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

Aquests són els nostres consells. Acabar amb les males herbes. Utilitzant per regar l'aigua de bollir les patates, acabareu amb les males herbes que se solen acumular en el jardí. Aquest líquid és molt eficaç i ràpid, ja que el dia següent de tirar-ho ja s'haurà acabat amb les herbes no desitjades. És un remei molt barat.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
2: Hola a tots, com va això? Som en Crit Joanico, des de Ciutadella de Menorca. Una abraçada molt gran, molt grossa, per en Manu Blanco i els seus oients, des de Ràdio Murta. Vinga, us veiem.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som una Marga Pocoví.
3: I jo som en Biel Tous. Som els cantants de l'Orquestra Oasis.
2: Vos volem anunciar que dijous, dia 6 d'agost, a les 12 del vespre, a la plaça Conqueridor d'Artà, podreu gaudir d'un espectacle únic amb l'Orquestra Oasis Big Band, amb 15 músics en escena. Veniu a ballar, cantar i gaudir amb les cançons de l'Orquestra Oasis Big Band. Vos hi esperam. Organitza i patrocina Ajuntament d'Artà i tot espectacle.

coneguem els nostres dites i refranys. Un ca se'n morí de gràcies. Ho diuen quan un que ha rebut un servici d'un altre es limita a donar-se gràcies sense donar-li retribució qualcuna.

0: Mira, soy Alfonso del Pont d'Inca.
1: Som en Belmonte d'Escoll.
2: El meu nom és Coloma i telefon de Marratxí.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Som la Maria d'Esmolinar. Me dic Maria i som de Palma.
1: Anna Maria de Porreres.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: t'acompanya de dit.
1: Estàs escoltant Ràdio Murta. Telefona'ns al 971 43 97 85 per demanar les teves cançons, dedicar-les i saludar qui vulguis. També pots contactar amb nosaltres via WhatsApp enviant una nota de veu al 691 82 53 21. 691 82 53 21. Recorda cridar amb antelació perquè la teva petició entri en el programa. Sobretot si voleu la petició per a un dia especial. Si no, l'escoltareu en el programa del dia següent. Estima, ràdio, ràdio Murta. La vostra música és més que un programa. És una gran família. Uneix-te a nosaltres i gaudeix de la teva música.

Aquests són els nostres consells. Frits sense olors. Per evitar l'olor a fritura o rebosat, poseu dins oli abans de començar a fregir un tros de poma sense pelar. No tan sols evitareu l'olor a fritura, sinó que, a més, deixarà una bona olor.

Coneguem les nostres dites i refranys. Mare i filla caben dins la mateixa quimia. Se diu d'una mare i una filla que tenen el mateix sort d'efectes.

0: quan em arribi de fan menjar?
1: Se menjar amb una porrella.
0: Anna Margada, Sol de Pollença.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...